0: Los peregrinos de COPE sigan en la antena, se quedan con Pilar García de la Granja en mediodía. Y después viene una serie de comunicadores que es fantástico. Mañana a las 6 de la mañana, puntuales. Jorge Bustos, Carlos Herrera y un servidor, Alberto Herrera, para servirle. Hasta mañana.
1: Estás escuchando Herrera en COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
3: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
6: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 11,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
7: Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
8: Precios válidos en Península y Baleares.
9: En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
10: 12.50, 11.50 en Canarias. Continuamos con la información de su entorno en su COPE más cercana.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaroz.
2: Estar informado.
11: Así es, Carlos, así estem, así continuem. La veritat és que l'episodi de pluges a la província de Castelló respecta prou comparat amb la província de València i pareix que hi ha el pitjor a tornar. Això sí, algun que altre incendi per els rayos que caien en zones rurals, sobretot. Estem de dijous, estem en esa finestra de la província que ens permet conèixer els projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló i, evident, esta setmana tenim que parlar del bono d'IPU Comerç que va presentar la presidenta Marta Barrachina Mateu, en el que el consum local generar 4 milions d'euros. És la iniciativa que ha pres, clar, ho ha multiplicat per 2. Dic jo que si l'haurà entrat quan li deguere plantejar un patatús o algo a Maria Àngeles Pallarès Cifre, que com sabeu és la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics de la Diputació de Castelló. Està bé vostè del cor, de l'atenció i de més, quan la presidenta va dir a Sònia que pujar-lo a 4 milions d'euros o...
12: Hola, Raúl. Pues la veritat és que és un tema este del bono comerç i tal que ja el teníem en el cap després dels incendis que han tingut aquest estiu, de fer-ho alguna cosa per als pobles dels incendis, fer-ho per a tota la província, i al final pues, en molt de treball, en part també de tots els tècnics de la casa, pues, hem sigut capaços de treure aquesta campanya a les altures de l'any que ens trobem, i que al final és una campanya que, com tu bé has dit, seran 2 milions d'euros de la Diputació que es convertiran en 4, perquè cada euro que fica la Diputació s'ha de ficar també per el veí o veïna que gasta aquest bo comerç, i pues, serà un impacte que jo crec que avui ja sortia en premsa, que serà un impacte per a la província que fins al 30 de juny del 2027, per a que serà més important inclús que les rebaixes que es fan els períodes de rebaixes. Serà molts milions per als comerços dels pobles, de tots els pobles, de tots, dels 135, inclús de la Tetalo Carmenor, que serà un impacte que, com et dic, és la primera volta que passa aquí en la província, i tenim ara tots els alcaldes tota la tasca d'executar els imports que ens hem assignat, que s'han assignat des de la Diputació, perquè arribi de veritat a tots els veïns i veïnes de la província de Castelló.
11: Però hi ha que tindre un carnet, n'hi ha que tindre un paper, o quan començarà això a funcionar? És a dir, si jo vaig a Canet lo Roig i me'n vaig a comprar oli, allí puc tindre també aquest bono d'IPU Comerç?
12: Sí, sí. El que farem serà en el pleno que tenim la setmana que ve, portem aquesta modificació de crèdit per incorporar els recursos. Fa falta per a la campanya bianual. El que farem és després cada ajuntament sabrà l'import que se li assigna quan estem en l'elaboració de les bases, ho demanarà i se li pagarà el 85% enguany i el 15% a la justificació final el 30 de juny. I què farà l'alcalde o alcaldessa en aquest import que se li ha assignat? Pues decidir com el vol gastar. Ell pot agafar, per exemple, jo soc l'alcaldessa de Canelo Roig, pues a mi m'han tocat, m'ho estic inventant, 10.000 euros. Mm. Pues jo el que agafo en aquests 10.000 euros és decidir quins comerços del meu poble vull incloure. Mm. Pues com dius tu, els de l'oli, els de la tenda, la peluquera, qui decidir que vull que gaste eixe bo. I després el gestione o bé a través d'una empresa externa, perquè fins al 15% de l'import es pot utilitzar per a la gestió de la campanya, o jo a soles, el meu ajuntament, el meu personal, faig aquests bonos, els trec a la venda, els hi paga els veïns, o decidir fer-ho en total llibertat com més interessa a cada poble, segons les seves dimensions, segons el número de comerços, perquè també pot passar que algun poble no tingui cap tenda i decidís que els veïns poden gastar en una tenda del poble del costat. Llibertat absoluta per als alcaldes per a decidir com utilitzar aquests recursos per als seus veïns i veïns.
11: La intenció, Maria Àngeles, quina és?
12: La intenció és, la veritat de la intenció és, després de com tenim la inflació, després de com tenim els preus, després de com tenim el gasoil, pues donar un respir a tots els veïns i veïnes de la província de Castelló i també als comerços, que cada any els petits comerços són els que perden més quota de mercat perquè les grans superfícies es fan la competència, i ajudar a tots els veïns i veïnes a que almenys aquestes compres que fan i aquesta inflació pues puguen sortir beneficiats en aquest bo comerç que les ciutats grans sí que esteu acostumats a tindre, mm-hmm. pues Castelló, Vila-real, Benicàssim, Onda, però que els més menuts mai havien arribat a aquestes campanyes.
11: Mm-hmm. Perquè evidentment no n'hi havia suficient entitat local per poder sustentar tot aquestes despeses, i per això entra a jugar la Diputació de Castelló.
12: Correcte, mm. Molt bé. Esta
11: és una de les mesures que s'han posat en marxa per ajudar a aquestes administracions locals de més de 20.000 habitants, inclús de menys de 2.000, no? o de 5.000 que no poden arribar. La de les càmeres ha sigut lo més de vigilància. Lo de les travesseres també, les travessies que algunes ja estan executant-se i altres van executar-se ara. I ara este Bono Dipu Comerç, que entra al plenari del proper dimarts i que esperem que ja per a l'octubre, finals d'octubre, no? Més o menys, vindria sí. A ser els terminis pel Nadal, pel novembre.
12: Molt bé. Entre que s'adheriran o demanen els ajuntaments i tal, jo crec que per això l'han fet bianual, perquè des d'enguany era molt just per a poder pagar-se, i els que vulguin a la parada ho podran gastar, i els que no, doncs tenen fins a juny, Setmana Santa, aprofitant el mes que vulguin, poden començar, o la duració pot ser 2-3 mesos, fins que s'esgoten els diners. I donarem assistència des de la Diputació a tots aquells pobles més xicotets que no sabeguen tampoc com fer-ho, perquè el que volem és que de veritat es gasten, de veritat que arriben als veïns, que arriben als comerços i que no es tornen. Mm. O sigui, que tota l'ajuda i tota l'assistència també compta.
11: També s'ajuda a contribuir al creixement econòmic de comerços, de pimes i també dels autònoms d'aquests municipis, evidentment, sí. Que tenen menys població per poder tindre clients. És obvi és comprensible. Vicepresidenta de l'Àrea Econòmica de la Diputació de Castelló, Maria Àngeles Pallarès Cifre, gràcies per compartir amb els veïns de COPE el que significa este Bono Dipu Comerç.
12: Moltes gràcies, Raúl.
11: En esta finestra de la província que obrim tots els dijous en este El Teu Programa, que en un instant continuarà amb Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. No obstant, abans, recorda que esta vesprada poden tornar les tormentes, s'espera que no siguin tan intenses com les d'ahir, però tornaran, i que està celebrant-se el plenari de l'Ajuntament de Castelló de l'Estado de la Ciutat. L'alcaldessa Begoña Carrasco García ha anunciat que la propera setmana inaugurarà la Biblioteca 5.0 del carrer Major, que el mes que ve es presentarà la Manzana Albinegra i abans de final d'any es licitarà la reforma de la pérgola.
2: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaroz.
2: Estar informado.
13: Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
14: ¡Buf! Estoy hecho un lío, María. ¿Eléctrico, híbrido, gasolina? No sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
13: Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
14: ¡Anda! Pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
15: Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Onda, kilómetro 1. En Calzados Benicarló encontrarás calzado de Elche con garantía de calidad. Calzados para fiesta, ceremonia, deportivo, del día a día y también ortopédico. Con marcas como Pepe Jean, Velvida, Puma, Nike, Joma, de gama alta y Barefoot. Calzados Benicarló en calle Pintor Sorolla 4, frente a entrada del parking de la Plaza Constitución. Calidad que se nota desde el primer paso.
16: Ven esta semana a los días sin IVA de Albany, tu tienda de muebles, y ahórrate el 21% de IVA en todo el mobiliario. Además del transporte y montaje gratuitos, podrás pagar cómodamente. ¿Qué más quieres? Aprovecha esta semana los días sin IVA de Albany. Te ayudamos a construir tu hogar. Albany, carretera nacional 340 a Villarreal, tu tienda de muebles.
17: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Villaroz, ubicado en la calle Delta de Alebra 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
18: Ya están aquí las fiestas de Santo Tomás de Villanueva en Benicàssim. Del 18 al 27 de septiembre, tradición, música, pólvora y mucho, mucho Benicàssim. Consulta toda la programación en www.benicàssim.es. Benicàssim te espera para que disfrutes de sus fiestas. Ayuntamiento de Benicàssim.
19: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
20: Lo que te hace falta es Fustecma.
21: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
22: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
23: Castelló, terra de ceràmica, és identitat, creativitat i província. Castelló, terra de ceràmica, no sols embellís els nostres llars i espais públics, sinó també impulsa la nostra economia provincial i projecta la província al món. I quina millor manera de recolzar i celebrar la nostra indústria ceràmica que donant suport a les empreses ceràmiques de la província que participen en la fira de Versalle, aparador perfecte per a mostrar al món la qualitat i el talent de Castelló, terra de ceràmica. Des de la Diputació de Castelló celebrem i recolzem amb orgull l'excepcional contribució de la indústria ceràmica a la nostra província. Diputació de Castelló.
24: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, es 17 de septiembre y estamos en Huelva. En concreto, en Palos de la Frontera. Mira, un lugar que forma parte de la historia universal, porque hace exactamente 534 años, tres naves partieron desde aquí, desde el puerto, capitaneadas por Cristóbal Colón. Lo que ellos no sabían es que estaban a unos meses de poner pie en el Nuevo Mundo. Y hoy, esta localidad de Huelva vuelve a ser el centro de atención mundial, porque aquí echa a andar el mayor proyecto de hidrógeno verde de toda Europa, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Esto es un proyecto que lidera Moeve, que es muy importante si de verdad queremos depender mucho más de la energía renovable y menos de terceros países. Y enseguida te voy a dar los detalles, pero te avanzo algunos datos para que entiendas la magnitud de lo que se está haciendo aquí. Se van a invertir más de 1.000 millones de euros. Imagínate lo que supone eso para Andalucía y en concreto para Huelva. Porque además se van a crear en torno a 8.000 puestos de trabajo entre directos o indirectos, y todo ello va a impactar de lleno en la economía de unos 400 autónomos y pequeños empresarios de la región. Así que felices de poder contar buenas noticias en un día en el que las alertas han vuelto a sonar en los teléfonos de la región de Murcia. Hace unos minutos se ha desactivado el aviso rojo en el campo de Cartagena y Mazarrón. Allí han llegado a caer 70 litros por metro cuadrado. Y ojo, que ahora mismo los avisos son menos intensos, pero aún se mantienen, ¿eh? Nos pasamos en un momento por las zonas más afectadas, pero de entrada, mucha precaución, sobre todo en Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana, donde va a seguir lloviendo con mucha fuerza. Bueno, te puedes imaginar el miedo que sienten en Valencia cuando suenan las alarmas en los móviles por las lluvias. Por ejemplo, ese habitante de Paiporta que hace casi 2 años vivió la muerte de 56 de sus vecinos por la dana que arrasó la provincia. Este vecino, que esta noche se ha asomado a su ventana, ya ha visto cómo el caudal del Barranco del Pollo, epicentro de aquella tragedia, crecía y crecía.
0: ¡Vaya barbaridad! ¡Dios mío! Ya tenemos el río aquí otra vez.
24: Así que las preguntas son inevitables. ¿Estamos mejor preparados que hace 2 años? ¿Sirvió de algo la tragedia del 29 de octubre del 24? ¿Se han limpiado los cauces de los ríos? ¿Se ha cambiado alguna normativa? Bueno, de entrada ayer los avisos volvieron a llegar tarde. Eso llevó a desalojar el estadio de la ciudad de Valencia cuando muchos aficionados ya estaban dentro para ver el Levante Athletic. Y luego están las obras y el mantenimiento imprescindibles, empezando por la limpieza del cauce de los ríos o por los proyectos de mejora como el Barranco del Pollo, que están todavía sin redactar. O el Barranco de la Saleta, en Aldaya, para desviar el cauce hacia el Turia, que se licitó hace tan solo un mes. Ojo, porque la parálisis se paga muy caro, sobre todo cuando en Valencia llueve sobre mojado. Y nunca mejor dicho, titulares.
3: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
24: ¿Qué tal, Ángela Sánchez? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar.
24: Dos militares heridos en Ceuta tras ser agredidos por inmigrantes.
5: Ambos han sido trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde siguen ingresados. Se desconoce el alcance de sus lesiones y cuándo se produjeron. La ministra de Defensa, Margarita Robles, les ha visitado esta mañana.
24: Llega hoy a Estrasburgo.
5: Sí, se vota este mediodía la resolución sobre la crisis que reclamaría una investigación independiente sobre esa crisis. De momento, populares y socialistas no han alcanzado un acuerdo y el texto podría retirarse por discrepancias sobre el papel de Marruecos.
24: El canciller alemán en el alambre.
5: Tras el mal resultado obtenido en las elecciones del estado de Sajonia, que ganó por mayoría la extrema derecha, y cuando este domingo se celebran en Berlín y en Pomerania Occidental. Los sondeos son también muy pesimistas con los conservadores. El diario político apunta a que Merz podría ser destituido en el cargo.
24: Y nuevo récord del precio de la vivienda.
5: El segundo trimestre de este año ha subido más de un 12% hasta superar de media los 2.300 euros el metro cuadrado.
24: La Universidad Pontificia de Pocomillas.
5: El centro acoge desde hoy el 5º Congreso de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que va a analizar cómo el diálogo entre ciencia y fe acerca a Dios y permite un mejor entendimiento de la realidad.
24: Gracias, Ángela. ¿Y qué contamos en el deporte? José Luis Corrochano, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Coincidiendo con la polémica de las camisetas de apoyo a Ceuta, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visita mañana la ciudad autónoma. Noticias de este viaje, Arancha Rodríguez.
25: Y lo va a hacer acompañado del presidente de honor del club, Pirri, que recordemos que es ceutí. Van a ser recibidos a las 11:30 de la mañana en el Ayuntamiento de Ceuta por el presidente Juan Jesús Vivas y posteriormente también acudirán a la peña madridista de la ciudad. Hay que destacar que la visita está a programada antes del tema de las camisetas, protagonizado por Mbappé, Vinicius y Konaté.
20: Recordemos que Mbappé ayer hizo unas declaraciones en las que señaló que no quería priorizar sufrimientos. En la Liga, después de la goleada al Racing de Santander 7-2, estamos pendientes de las pruebas médicas a Joan García, que fue sustituido al descanso por un problema en la rodilla. Hoy se completa la jornada de Liga con el Betis-Getafe a las 7 y con el Málaga-Villarreal Pilar a las 9:30, que contamos, por supuesto, en el tiempo de juego.
24: Gracias, Corrochano. Escuchas Mediodía COPE.
3: Mediodía
1: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
11: Ahí sí es, Pilar, así es, tema, así continúen. Muy buen día, si acabes de incorporarte a esta sintonía COPE, somos Alberto Marco y Raúl Pucholi, claro que sí, también se encanten el 10 de setembre, porque es dijous, el nostre día oficial de la gastronomía, es el día que ve Benjamín Beltrán a contarnos cosas que te que veure amb els graduats socials, en definitiva, en la societat i en temes laborals, però també estem en vespres de moltes festes. Festes que ja estan vivint a Gérica, en la comarca de l'Alt Palància. Tenen allí una cosa de Baejo, que ara ens contarà el seu alcalde, Jorge Peiró. Vespre també de l'inici de les festes en honor a Santo Tomás de Villanueva en Benicàssim, 40 aniversari de l'agermanament en una ciutat alemana que intentarem pronunciar-la bé. I és vespre, per això plou, de la inauguració de la Fira de Maquinària i Ramaderia de Nules. Però abans de tot això i molt més, com sempre que va a aquestes hores, el primer que fem és actualitzar les notícies més properes. I ho fem a Bauterça, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real. Per això guai tema, castellóninformación.com. A hores d'ara, la seva notícia del dia és Castelló reorganitzat. Organiza sus edificios municipales para concentrar servicios y liberar nuevos espacios. Aquí está, es ahora es dará la noticia del día a castellóninformación.com. Volen conèixer l'última hora de l'horatge. Agencia Estatal de Meteorología, Jordi Urios. ¿Qué tal las cosas por ahí arriba?
4: Buenas tardes. En las próximas horas continúa la inestabilidad en Castellón, con posibilidad de chubascos y tormentas que durante la tarde se esperan también en puntos del interior. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas en descenso no pasarán de los 26 grados en Castelló de la Plana, 25 en Vinaroz. En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste en el litoral, con tendencia a perder fuerza en el resto, con predominio de la componente este. Para mañana se esperan cielos nubosos a primeras horas, continúa la probabilidad de precipitaciones, pero en general más débiles, aunque podrían ser algo más intensas en el litoral en la primera mitad del día. Después, por la tarde, se esperan intervalos de nubes. En cuanto a las temperaturas, mañana con pocos cambios, máximas de 27 grados en Vinaroz, 26 en Castelló de la Plana, valores todavía más frescos que los de a principio de semana. La tendencia, eso sí, durante el fin de semana es a que vayan subiendo. En cuanto a las mínimas, serán de 17 grados en Castelló de la Plana y en Vinaroz. En cuanto al viento, mañana flojo variable, tendiendo a soplar del sureste por la tarde. Es una información de AEMET.
11: Agència Estatal de Meteorologia. I deixes que tot el que escoltes per així, pots tornar a escoltar-les 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón, on també pots llegir notícies que t'hem contat. La Diputació de Castellón impulsa el bono comerç per a mobilitzar 4 milions d'euros en tota la província. És el resum de l'entrevista que hem entès amb la vicepresidenta de l'àrea econòmica de la Diputació de Castellón, Maria Àngeles Parellarés Cifre, contant, explicant, pormenoritzant tot el que va presentar Marta Barrachina Mateu, la presidenta de la Diputació de Castellón, aquesta mateixa setmana. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
3: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
3: Estar informado.
11: 10 de setembre no és un dia qualsevol, a banda de que fa un any que hem estrenat els nous estudis, des d'on estem avui parlant. És el dia de la inauguració del que serà la 74 Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules, que en els darrers anys és sinònim de que plou. I per això l'organització César Estanyol, amiguet de regidor de... tinguent alcalde de l'Ajuntament de Nules, regidor d'Agricultura i d'altres àrees, és algo que ja estem acostumats. Ja ho tenim tot preparat en les casetes, fins i tot per si torna a ploure, que pareix que no.
6: La veritat és que el organitzar una fira com esta, que és una fira al carrer, que ocupa molts carrers de la població, pues les inclemències del temps, no sols l'aigua, sinó també el vent, pues provoca que moltes vegades tinguem més que un problema en la fira. I promejàvem antes d'entrar en l'antena que jo són 12 anys que porto organitzant la fira i no ha hagut ningú any que no hagi plogut. O sigui, estem ja acostumbrats, és un dels hàndicaps que tenim, però bueno, intentem seguir sempre avant i que la programació no pare.
11: Programació que n'hi ha molt, ara parlarem de les casetes que hi ha, també dels actes paral·lels, sempre se centra també en els xiquets, les xiquetes, evidentment el món del llaurador, però en els darrers anys també és un foro d'opinió, especialista, de què va a versar?
6: Sí, anem a tindre xerrades d'importància, per exemple, demà divendres pues tenim una xerrada de les potents, de les que recomanem ja no sols als agricultors, sinó als tècnics, el poder assistir, perquè tots ens queixem de que cada vegada ens lleven més fitosanitaris per al tractament de les distintes plagues, però bueno, el canvi del fitosanitari, nosaltres no podem deixar de matar a l'aranya i al cotonet, pues el canvi del fitosanitari a lo biològic pues se té que fer de forma real per a poder combatre aquestes plagues. I el llaurador, pues, per exemple, un cas molt clar, aquest estiu no dormia perquè l'aranya no n'hi ha forma de llevar-se-la per culpa de la calor i per altres factors. Pues bueno, pues en aquestes xerrades és on se pot debatir com solucionar aquestes coses amb les ferramentes que tenim. Després ja mirarem el tema polític, a veure si aconseguim que ens deixin utilitzar fitosanitaris o no, però de moment en les ferramentes que tenim pues veure com podem actuar.
11: Esta és la xerrada principal. N'hi ha intercanvi de sembra, de semilles, jo no sé si mos han... Bueno, és el que n'hi ha, no? L'ecologia ara.
6: Bueno, sí que és veritat que des de l'Associació de Llauradors de Nules estan molt, molt sensibilitzats en el tema de llavors, però sobretot, més que ecològiques, en llavors tradicionals. O sigui, tenim un problema, i és que quan anem al supermercat, pues, la tomata pues, no sap a tomata. És una sensació que tenim tots molt interioritzada. I el que s'ha fet, el que s'està fent és un banc de llavors per a que aquestes llavors autòctones que ja ven de tota la vida no se perguen i que no passen a ser tot tornillos el que trobem en el supermercat i que siguin realment pues, tomates, verdures de tot tipus, fruta, i que aquesta fruta i aquesta verdura tinga el sabor tradicional que tenia, i per això pues, els llauradors tenen que tindre de primera mà aquestes llavors i que no desapareguen i poder-les cultivar per a poder-les després arribar als mercats.
7: Uh-huh. El món de la gent del terme, evidentment, el terme de Nules ha tocat, evidentment, perquè per dalt de la Vila Vella és terme municipal de Nules, però uno pensa en l'incendi més allà de la solidaritat d'acollir a la gent que va estar refugiada, però també va a parlar-se en el racó del llaurador de la restauració i reforestació post-incendi.
6: Sí, l'incendi, la veritat que va ser una situació molt dramàtica, que efectivament en Nules van tindre que arropar els nostres veïns, tant de la Vila Vella com d'Artana. Sí que és veritat que el Nules va estar molt afectat, perquè tot el terme, tota la part forestal de Nules va ser arrasada totalment per l'incendi, van ser quasi 400 hectàrees. Hem sigut uns dels municipis més damnificats, encara que parega que no estàvem en el lote dels municipis que s'havia cremat. I bé, ara toca la reforestació, ara toca el tornar a plantar això que tenim, però tenia que fer-ho de forma ordenada. I bueno, el que tenim precisament este matí, tenim una reunió per tratar el tema este en el propi Ajuntament de Nules, però el diumenge el que s'intenta per mig de l'associació és pues, fer un foro públic en el que els distints ajuntaments ens sentem i que transmitim a la ciutadania com se va fer això de forma ordenada per a que ningú vagi per el seu compte anar plantant, sinó que ho fem conforme toca, perquè de fet hi ha datos curiosos que els pins, per exemple, que n'hi ha ara que estan cremats, pues n'hi ha que durant un any encara poden rebrotar i potser estan vius i per tant aquests pins n'hi haurà que mantindre'ls, altres no, pues, bueno, són temes prou tècnics però que val la pena ordenar-ho i la conselleria està en aquesta línia també i pensem que al final tenim que anar tots junts per a que no fem una mala acció de reforestació. Ja ho teníem mal, la part forestal, la teníem mal perquè allò era un... No se tractava i ara, pues, per lo menos, sobre si l'ordenem des del principi i després mirem quina forma podem mantindre-ho per a que això intentar evitar que torni a passar.
7: És patrimoni de tots, sense cap dubte. Parlant de patrimoni, hi ha una visita a una exposició Història de l'Ermita 100 anys. Quina ermita complir 100 anys?
6: Pues mira, la Fira Agrícola de Nules se ubica en el barri de Sant Joachim. De fet, els orígens es té en la seva refundació en el barri de Sant Joachim i allí està l'ermita de Sant Joachim. L'ermita de Sant Joachim que enguany fa 100 anys i durant tot l'any hi ha unes celebracions en el centenari d'aquesta ermita i dia 18, 19 i 20 allí dins de la fira se fa una exposició del centenari de l'ermita i bueno, convidem a tots a que vagin a veure-ho, claro.
7: La fira, expositors, quants ne venen, quants carrers, n'hi ha més, n'hi ha menys, n'hi ha més maquinària, n'hi ha més tecnologia cada vegada, també estarà present, vehicles...
6: La fira sempre està en constant evolució. De fet, la part agrícola pues, està canviant moltíssim, cada vegada costa més manejar el ferro dels tractors, els grans tractors, i portar-los a la fira. I la venda d'aquest producte, el coneixement d'aquest producte, pues, va per a tres vies, però al final la fira enguany en concret la tenim més plena que mai. O sea, ha anat evolucionant d'un tipus de productors a altres, pues, per exemple, gent que treballa el tema biològic, que està present en la fira, que ocupen menys espai, però són més, i al final l'espai que es agarren és inclús més, o inclús el tema dels drons és un tema important que està evolucionant ara també, inclús en la part agrícola, i n'hi ha diversos actors allí que ens ensenyaran com fer els treballs de camp en els drons.
7: Arruixar en drons?
6: Fan tot, pràcticament, ja. Fan tot. I, a més, ara ens han plantejat inclús per al tema este de la reforestació el poder analitzar tota la part forestal des del dron en càmeres i tal, però independentment d'això, per al camp estan fent treballs per a tot tipus de cultiu i també per a la citricultura. I estan ja en empreses d'ací de la província treballant i a tots els nivells. I cada vegada va més. De fet, l'últim aparato que tenen té una capacitat de 100 litres de depòsit que es permetís una autonomia bastant important i treballar de forma eficient.
7: Recorde com va començar el rec per goteig, que eren tot de en rec per goteig, ara seran tot drons, no? Bueno, quan l'energia solar també per als aperos i demés, ara toca això.
6: Benvinguda a la tecnologia si és per ajudar.
7: Tenim ja preparat els cavalls, els gossos de rabera, perquè són les grans exhibicions que sempre tenim.
6: Enguany tenim algunes novetats, perquè els gossos de rabera no poden faltar. Allí tenim els millors pastors de la zona i de fora, perquè venen gent inclús de Terol i gent de pràcticament de tota Espanya, de Saragossa, però aquesta actuació la fan, diguem, el diumenge per al matí, que ja és concurs i ja és el tercer concurs i la gent, la veritat és que va molt a aquesta zona, però la zona de ramaderia està creixent en la zona d'animals i independentment de l'espai de ganader que vàrem crear ja l'any passat i que té 20 corralots on la gent disfruta dels distints animals, enguany el que tenim com a novetat és el concurs d'enganxes, que jo no sabia ni el que era el concurs d'enganxes.
7: Què és?
6: Pues, durant tot un dia, el dissabte, s'ha creat una zona a pegar a la fira, una zona gran, on n'hi hauran els cavalls i carros enganxats en proves de conos i de doma durant tot el dia, una prova que es federà i que jo penso que serà una de les grans atraccions de la Fira d'enguany, el concurs federat d'enganxes de la Fira de Nules.
7: Passa carrer de banda juvenil, concurs de cantants novels, és a dir, que tot val dintre del que és esta autèntica festa. Hi ha 73 edicions, però que es remunta a 1.300 no sé què.
6: És la 79 edició, perquè la fira, pues, efectivament, al final les fires són un dret que te donaven els reis per a poder realitzar una fira i després una fira franca dins del teu municipi. En Nules s'ha mantès des del 1347, han hagut altibaixos i després per circumstàncies a principis del segle XX, la Guerra Civil, pues, se va deixar de fer, i a l'any 46, en l'embrió d'uns veïns del Raval de Sant Joaquim, que varen dir, pues, anem a traure uns animals a un corralot, pues, ja a l'any 47 va començar a fer-se el primer concurs de ramaderia i des d'ahir fins avui, ja de forma ininterrompida, falso, perquè el 2020 van tindre i aquest tema, per el tema del Covid, que van tindre que no fer la fira d'enguany, però 79 edicions consecutives d'esta fira ja.
7: De maquinària i de ramaderia, i que no pot faltar, la gastronomia. Enguany, com tindrem este...
6: Més ple que mai, la veritat. Venen gastrònomos de tota Espanya. De fet, ahir estaven muntant una pulperia al mig d'un carrer que venien a posta des de Galícia per a muntar en la Fira de Nules, però també en la zona, per exemple, de concurs d'artistes novels, pues, venen food trucks. Per tota la fira n'hi ha zones habilitades en el carrer per a menjar, independentment de que els bars de la zona, pues, també amplien les seues terrasses. I bueno, és difícil poder sentar-te a sopar en la fira, però enguany jo penso que tindrem més oportunitats que mai.
7: Dinar, sopar, perquè recordem que és fins diumenge, des d'esta vesprada nit que s'inaugurarà moltíssimes activitats. Tot això ho tenim al web nules.es. César Estanyol, amiguet, gràcies per compartir un any més el que significa esta fira de maquinària i ramaderia de Nules.
6: Un plaer.
7: Que vaja bé, que vaja bé. Parlant de plaer de menjar, n'hi ha menjars que són solidaris, Alberto Marco.
8: Estem ara que hem passat de les festes de l'honor a Mareu de Gràcia, recent culminades, però a Vila-real que no para l'activitat. I en aquest cas, una activitat que sempre ens agrada mostrar, una activitat solidària i que sempre fa que, de nou, la plaça major torna a tindre molta vida, com va tindre, per exemple, durant els concerts, en les festes, també ni en contra de la Gioli. I justament en relació amb la gastronomia també tindrem, però com diem, en Isabel Sant Solidària, i se sopar de la fam i se sopar solidari que en rere any organitzen des de Manos Unides de Vila-real i que ja el tenim ahí al costat. Elisa Parra, Conchita Goterris, Araceli Pons, què tal? Molt bon dia des de Manos Unides Vila-real. Com van esos preparatius?
9: Pues una miqueta accelerat, però van molt bé. Aplegarem a temps de tot.
8: Perquè ahí sense acabar feste, com diem, i ja al pie del cañón que esteu ja per a una nova edició d'este sopar solidari.
9: Pues sí, així és, Alberto. Hem acabat les festes i esta setmana era la més propícia per a fer el sopar de la fam. L'Ajuntament, pues, ens ha concedit la plaça i en fi, i esperem que isca tot bé, com els altres anys.
8: Ahí estarà a partir de les 8 de la vesprada, nice donatiu de 10 euros, Conchita. En aquest cas sempre se pregunta i sempre interessa saber a què anirà dedicat, tot aquest suport i tot el que se arribarà a tindre a través d'este sopar solidari per a Manos Unides Vila-real.
10: Bueno, pues enguany el projecte és un projecte de tot la diòcesi de Segorbe-Castillo. És en Wange, en el nord-est de Zimbabue, i estarà dedicat a formar a jovens els joves en sabeu que en esta regió concretament hi ha un 65% de paro, però a més el paro tenen uns altres problemes, pues, com som la droga, com som la prostitució, com és la falta de tot, i sobretot les dones, i sí que hi són les més vulnerables. Este projecte pues, donarà suport a una quantitat de gent, de 600 joves sobretot, sobretot a les dones, ja ho he dit antes, ¿vale? Entre ells 400 estudiants de secundària, ¿vale? Oferint-los noves oportunitats de formació.
8: I un suport que és molt important també, el de Manos Unidas, però igual de suport que també se deixa notar i és molt important de la societat vilarrealenca, que any rere any doncs van omplint la plaça major d'aquest tipus de sopar. Com van aquestes previsions de cara a aquest any?
9: Pues... La veritat que per lo que t'ha comentat antes de lo accelerat que ha sigut, pues estem ja quasi rosant igual que l'any passat, quasi 500 persones, i en fi, no sé, la gent està molt, molt moscrida, se fan grupos, i molt bé.
8: 500, que se diu fàcil, sí, però és un número molt important, eh?
9: Claro, d'ahí pues, n'hi ha també molts de fila cero, també, saps? Però, bueno, que els quasi 500 assentats sí que segurament estaran.
8: Per a aquells que se vulguin inscriure, no sé, Araceli, si pots comentar com la gent encara se pot inscriure per a aquest sopar?
12: N'hi ha dos números de telèfon al que poden cridar. També està en la papeleria... La papeleria Carmen tenen talonari, i a més a qualsevol membre de nosaltres que ens troben, diguem-nos, entrar sempre al bolso.
8: Pues ahí estaran, i ja sabem que per aquest dissabte, a partir de les 8, ahí en la plaça Major de Vila-real, aquesta nova edició del Sopar Solidari de Manos Unidas, on encara en aquesta campanya que ja es va presentar, Elisa, de se declara la guerra a l'hambre, que com sempre diem en Manos Unidas, per a final d'any, que això és el començament d'un calendari que a partir d'ara tindrà molta activitat.
9: Sí, la gent ha de saber també que la seva aportació, aquesta col·laboració, pues, se convertís també en pous, en hospitals, en escoles, en internats, perquè els crios, pues, els xiquets, les xiquetes, no facin tants quilòmetres el que és de casa a l'escola, perquè és lamentable, però és que en moltes ocasions són violades. Entonces, pues, és molt important de que per lo menos puguem pernoctar en l'internat i evitar, pues, totes aquestes. I també, pues, que Mans Unides treballa per evitar la migració, perquè la gent, pues, puga treballar i desenvolupar-se i no abandonar les seues cases i el seu entorn.
8: Doncs tot i ser treball de Manos Unides, del que ara el podrem donar suport aquest dissabte, en ese sopar solidari a partir de les 8 en la plaça Major, en ese donatiu de 10 euros que, i en esos tickets que se poden adquirir, per exemple, la paperera Carmen, als voluntaris de Manos Unides, o els dos telèfons ahí, al 673-93-8587 o al 685-544-526. Espero no haver-me equivocat.
7: I si t'has equivocat, pues tampoc ens ha donat temps d'apuntar-lo, o sigui que està de categoria això. Manos Unides i el seu sopar solidari, gràcies per acompanyar-nos i per compartir-los amb els oients de COPE, que en un instant se'n va de festa.
13: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
13: Estar informado.
14: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo, y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra Plaza del Mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
1: Betxí está de festes, y desde Rural Nostra, la Caixa Rural de la provincia, felicita a todo el seu poble, a todo el seu veïnat. Festes del Santíssim Crist de la Pietat, festes majors de Betxí, festes especials per a Rural Nostra, la Caixa Rural de Betxí, la Caixa Rural de la província.
15: Cariño, a este piso ya le hace falta una buena reforma. Me gustaría cambiar el pavimento, el baño, la cocina, unos buenos armarios.
16: Lo que nos hace falta es Fustecma.
17: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
18: Nules está de feria. Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola, declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, con las principales empresas del sector presentes. Además, puedes participar en las jornadas citrícolas, disfrutar del concurso nacional de artistas noveles, del ecuestre de enganche y del de gozos de Ravera, completando la visita con el racó gastronómico con degustación de vinos y embutidos. Ayuntamiento de Nules.
19: Mediodía.
1: COPE más Castellón.
19: Estar informado.
7: La de cosas que tenemos a nuestro alrededor y aparecen en ocasiones demasiadas veces desapercibidas, ¿no? Uno, claro, es que es todo marketing, es todo marketing. Uno oye la palabra Divina Pastora y piensa en una aseguradora. ¡No! Son las fiestas. A la Divina Pastora

0: Mediodía.
1: COPE Castellón y COPE Vinaroz.
0: Estar informado.
2: Es la 1:00 p.m, 50 minutos con 20 segundos. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol en un jueves que es de gastronomía, GastroCope Castellón, con la predicción meteorológica que nos indica claramente que esta tarde van a volver las tormentas. Así que mucha precaución, aunque parece que no van a ser de la intensidad de las del día de ayer.
3: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
4: Quadis Ebro, concesionario oficial para toda la provincia. Camipi Gros 20, Castellón.
5: ¿Te vas de viaje con tu camper?
6: Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Laval.
5: Nowaki, con W y con K.
6: Eso es, significa viento en japonés.
5: Nowaki solo sirve para campers.
6: También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultra ligero y muy resistente.
5: Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslavall.com.
7: Maderas Laval, madera de líder.
8: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
9: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
10: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
12: Los productos de Market Maestrat patrocinan GastroCope. Todos los jueves a las 13:50 con Alberto Marco y en versión podcast en cope.es/Castellón. Con la colaboración de Al Maestrat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España.
1: COPE Castellón.
0: Estar informado.
13: Y el temps de GastroCope Castellón que avui ens porta sabor a mar. Sabor a polp, a peix de llotja. I sabor que gaudirem moltíssim ja aquest dijous i durant les properes setmanes a una localitat on de nou la gastronomia va ser predominant durant la tardor. I parlem de Benicarló i parlem d'una festa que ja arranca aquesta mateixa vesprada. Ivan Alemán, des de Restauració Benicarló, quines ganes de polp, caduf i de peix de llotja,
14: La veritat és que és un plaer sempre parlar en tu perquè... Quan parlo en tu és parlar de gastronomia, de tradició i de Benicarló, saps? I és algo que m'ompli de goig, tu.
13: I a nosaltres mos encanta perquè sobretot és que tot ve acompanyat de saber ficar en valor la gastronomia i el producte local i en aquest cas, com diem, mirant a la llotja, mirant a aquest sector tan en crisi que pareix permanent com és la pesca i del que també des de la gastronomia i la restauració de Benicarló li doneu una espenta molt gran aquestes jornades del polpa, caduf i peix de llotja.
14: És molt important, sobretot un sector que està tan castigat com actualment és el sector pesquer, no? Este sector primari, que al final és el que ens dona aquest producte tan espectacular i que escolleixen dia a dia para que arriben tant als nostres mercats com a les nostres cuines. I és una manera de donar-li la visibilitat, de dir-los, pues, senyors que estan aquí, que aquesta gent està treballant dia a dia per a donar-vos aquest productasso. Feu-los cas, per favor. Saps? Aleshores, pues, això. I la veritat és que sempre és un... Bueno, el apostar per lo que és el producte local, la nostra identitat, la nostra senya, el nostre buc insígnia, no? Millor dit, pues este polp a caduf i este peix de llotja que tenim en aquestes costes de la zona de Castelló també, que si no se presta atenció en uns anys no ho podem gaudir.
13: I que de moment sí que el podrem gaudir a partir d'aquest mateix dijous, quan ahir a la plaça de Sant Bertomeu, això de les 7:30 de la vesprada, començareix a presentació de les Joaners del Pinxo i en aquests 15 bars i restaurants de Benicarló mostrant les seues propostes.
14: A partir d'esta vesprada, les 7:30 de la vesprada, jo tindrem els 15 establiments participant en les Jornades del Pinxo, que és el tret de sortida i al final pues, ficant les seues propostes, no? Les seues elaboracions gastronòmiques, que sempre són una delicatessa, i és un sempre veure'ls treballar, sempre veure com ens sorprèn en dia any rere any, pues és una cosa que és ja que veureu, ja que viureu realment.
13: I n'hi haurà que viure-ho ahir en primera persona, com diem, a les 7:30, en esa cita on sempre, suposo que sempre sorprèn la nombrosíssima gent que va, no només de Benicarló, sinó de tota la contorna que se diu, i que fa, si ja en la carxofa duren minuts, en aquest cas també pot passar el mateix fàcilment.
14: Sempre diem, no, que el polpe és el germà menut de la carxofa. Però bueno, és el nostre, tenim la carxofa, que és producte de terra, i en este cas pues el producte del mar. I sí, però no només, sempre ens centrem i parlem del polp, perquè al final és un producte que és espectacular, però també tenim molts bons peixos aquí, que no és per res. Jo que he estat vivint de temps a Madrid, jo me'n recordo dels meus amics madrilenys que sempre me dien: Madrid tiene la mejor lonja. Mentira. La millor lonja està aquí, a la zona llevantina, on tenim el peix del Mediterrani, que és el més gustós de tots. Ahí és on tenim el bon peix i el bon producte, realment.
13: I ese producte, que ves podrà saborejar, com diem, d'aquest dijous ahir, a la plaça Sant Bertomeu, en aquesta presentació, però que obrirà moltes setmanes de molt protagonisme per al polpa caduf, per al peix de Llotja, primer en aquestes Jornades del Pinxo i després ja en les gastronòmiques, en el menú complet, en ficada en valor d'aquest producte de la Llotja de Benicarló.
14: Sí, al final tenim tota una festa gastronòmica durant el mes de setembre i octubre, que com bé dius, pues bueno, com bé diem, comença avui dia 17 de setembre i a partir de demà, a partir del dia 18 fins al dia 4 d'octubre, el que tindrem en els nostres establiments és molts de pinxos de polp, però també tindrem menús de pinxos, menús més assequibles per a totes les butxaques i que la gent puga degustar este producte de la zona. I després, pues bé, tenim també el mercat gastronòmic, no? Que enguany seran dos dies, el dia 3 i el dia 4 d'octubre, que és una cita pràcticament obligatòria. Justament en guany coincideix en que tenim una festa del comerç, així que també, això mateix, el dia 4 en este cas, no només podrem gaudir de la gastronomia benicarlanda, de la gastronomia marinera, sinó que també tindrem desfiles de moda, tindrem allí pues, una sèrie de showrooms dels establiments d'aquí de Benicarló.
12: Los productos de Market Maestrat patrocinan Gastrocope. Todos los jueves a las 13:50 con Alberto Marco y en versión podcast en cope.es/Castellón, con la colaboración de Alma Estrat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España.
1: Cope Castellón.
0: Estar informado.
15: I moren a esmorzar.
16: 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8,50. Crema et inclòs.
15: Del 14 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzarets dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris.
16: 4 bars amb opcions celíaques.
15: Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar a la setmana durant tot un any gratuït.
16: Tercera ruta de l'esmorzaret dels barris, Ajuntament de Castelló.
15: Més info en esmorzaretcastelló.com.
17: Hay coches que te llevan. Y luego está el nuevo Mitsubishi Outlander PEV. El gran SUV híbrido enchufable con tecnología japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modos de conducción, etiqueta cero y sonido Yamaha. Llévatelo con 8 años de garantía y a un precio que no te esperas. Ven a probarlo a tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
18: En Mitsubishi Kano Automotion lo tendrás por 29.500 euros. ¿A qué esperas?
19: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.